0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
6: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.

nits s'omplen de música a Ràdio Abrera.

vez temblarás por mí y llorarás al verme sufrir. Ay, sin dudar,

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera.

A Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: música.
1: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
2: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
2: Big Friday on Air.
4: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, arregla todo.
2: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
5: Oh, like
2: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.

Connecta't a Ràdio Brera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet, a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula

0: Les esllavissades, volíem dir, de les darreres hores, deixen encara circulació intensa la BV-14-15 a Cerdanyola del Vallès. I en clau política, només un dia de la votació al Congrés dels dos reials decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres, el govern espanyol encara no té garantits els suports. Junts assegura que està analitzant el primer decret, però Míriam Nogueras ha expressat decepció i preocupació pel contingut. Pedro Sánchez ha defensat que el text incorpora bona part de les propostes plantejades pels grups parlamentaris i ha reclamat responsabilitat per facilitar-ne la convalidació. A Catalunya, el Parlament votarà avui també les propostes de resolució del debat de política general, amb l'habitatge també com un dels principals eixos. Junts ha presentat una proposta per reprovar Salvador Illa, mentre que també hi haurà votacions sobre fiscalitat, amnistia, rodalies i sanitat. El PSC defensa ampliar el parc d'habitatge públic i facilitar l'accés al primer pis, mentre que Junts aposta pel concert econòmic i diverses rebaixes fiscals. Esquerra planteja mesures d'habitatge i l'aplicació de l'amnistia i el PP centra les seves propostes en seguretat i immigració. Vox reclama derogar l'amnistia i retornar competències a l'Estat, mentre que els comuns proposen lloguers indefinits i la CUP demana més competències en habitatge. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que començarà aquest matí. Les precipitacions poden ser intenses al litoral i prelitoral, des del Baix Camp fins a la Selva, amb registres de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. També es preveuen xàfecs a la Catalunya central, a Ponent, Tarragona i les Terres de l'Ebre, que podrien anar també acompanyats de tempesta o calamarsa i pedra grossa. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i també portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. La norma introdueix també noves condicions per avançar bicicletes i obliga a deixar 5 metres de marge en ciutat. En cas d'accident o neu, els vehicles hauran de facilitar també un carril d'emergència per als serveis d'emergències. També canvien algunes normes dels semàfors per tal d'evitar conflictes entre vehicles i vianants. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Música i informació. Ràdio Brega.
3: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Bruguet.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
0: DJ Rufo presenta Somos Maquineros. El programa de máquina de Radio Brera. Somos Maquineros. Somos Maquineros. Con los mejores temas desde los 90 hasta hoy. Todos los estilos, porque somos maquineros. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche, la máquina se vive en Radio Brera. Somos Maquineros con DJ Rufo.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Hey, Mr. Gentleman, tonight is time for a revenge.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a l'A2 a Sant Joan d'Espí, direcció Lleida, deixa un carril tallat. Un altre a la C58 a Montcada i Reixac, també deixa un altre carril tallat, en aquest cas sentit Barcelona, i un tercer accident, en aquest cas a la C25 a Gurb, també deixa un altre carril tallat.

0: 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I també jornada intensa de negociacions la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix també la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. I avui entren en vigor un bon grapat de noves normes de circulació de trànsit. En pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. Connectem ara amb el nostre company, el Marc Dalmau, que ens dona més informació.
1: Qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
2: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat. Caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris.
1: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple. Per avançar un ciclista a la via, caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat han finalitzat segons el calendari previst. Aquesta actuació s'ha realitzat en dues fases. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona, que s'ha dividit en diferents subfases, s'ha finalitzat aquest mes de setembre. Ara resta una darrera actuació a la zona on s'han realitzat aquests treballs d'estesa de la línia elèctrica de SEAT a l'Avinguda de Can Amat. Amb motiu d'aquests darrers treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera amb l'objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les obres. Mentre durin aquests treballs en la zona, la circulació de vehicles, així com els accessos a diferents carrers del polígon industrial barcelonès quedaran restringits o modificats. Amb motiu d'aquestes obres, a l'Avinguda de Can Amat continuarà operativa una part del recorregut alternatiu ja establert durant el mes d'agost i setembre, amb la parada del carrer dels Pirineus amb el carrer d'Abrera ja habilitada novament. Així, el bus no circula per l'Avinguda de Can Amat fins a la rotonda de carrer de Darwin i continua establert com a itinerari alternatiu al pas pel carrer d'Abrera, carrer de Montserrat, primer tram de l'Avinguda de Can Amat, carrer de Darwin, carrer de Marie Curie, carrer de Barcelona i carrer de l'Hostal del Pi. D'altra banda, durant el mateix període, continua anul·lada temporalment la parada ubicada a l'inici de l'Avinguda de Can Amat a la rotonda de la SEAT i continua habilitada la parada provisional alternativa a la cantonada del carrer de l'Hostal del Pi davant de l'establiment Burger King. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei i consulteu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Abrera Informació. Salut pública i benestar.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb l'àrea de promoció de la donació del Banc de Sang i Teixits, s'impulsa una nova campanya de donació de sang i plasma a Abrera. La cita és aquest proper dijous 1 d'octubre a la Casa de Cultura, carrer de Federico García Lorca 17, en horari de 10:30 a 13:30 i de 16 a 20 hores. Des del Banc de Sang i Teixits informen que calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Des del Banc de Sang i Teixits es fa una crida a la donació per reforçar les reserves després de l'època estival, quan es produeix una baixada en les donacions. Calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Es calcula que 173 persones necessiten sang cada dia als hospitals catalans. Els motius més freqüents pels quals un pacient pot necessitar transfusions són els càncers, les hemorràgies intestinals, els infarts, les fractures o malalties de la sang com anèmies. Si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 kg i gaudeixes de bona salut, pots convertir-te en donant i ajudar a salvar vides amb un gest senzill que només et prendrà uns minuts. Reserva la teva cita al web donasang.gencat.cat. Podeu consultar tota aquesta informació als webs

0: Abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Gent gran. Salut.
0: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el castell de Volterra d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
2: Des de l'AFA el que tenim són diversos serveis. Un és, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim 3 centres de dia, són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un espai al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, li donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació i en dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim 2 espais fent memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
0: A continuació repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026 que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17 i dimecres 7 d'octubre, cinefòrum La Gran Lilian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Zones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Bon dia, dijous 1 d'octubre. Estrenem mes, estrenem nova edició del programa i ho fem amb el temps ben pendent de l'actualitat, perquè Protecció Civil torna a tenir activat el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses en diferents punts de Catalunya, també al Baix Llobregat, així que durant tot el matí anirem fent seguiment juntament amb la resta de l'actualitat de Catalunya i del món. Per davant, 5 hores de Fórmula Matí amb novetats, música de casa, ritme llatí, el nostre tema del record i tota la informació que vagi arribant. Comencem octubre, comencem dijous. Bon dia a tothom. El ple del Parlament votarà avui dijous a la tarda les propostes de resolució presentades pels grups al debat de política general, uns documents i unes votacions que permeten saber cap a on vol encarar cada grup el que queda de legislatura. L'habitatge és la protagonista clara de moltes de les iniciatives, tal com es pot comprovar en els documents que els grups han pogut registrar fins aquest dimecres a la tarda i que encara tenen temps de modificar d'acord amb el que negociïn amb les altres formacions fins aquest dijous a les 10 del matí. D'entre les desenes de propostes en totes les matèries, la que ha generat més rebombori és la que ha presentat Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual a la cambra catalana, però que amb tota probabilitat no tirarà endavant, ja que tant Esquerra com els comuns han anunciat la intenció de votar-hi en contra. D'altra banda, el govern intentarà que ni des de la dreta ni de l'esquerra li puguin disputar banderes com la de la seguretat o l'habitatge, o que ja va centrar bona part del debat de l'any passat i de l'altre. Amb els pressupostos ja aprovats, l'executiu ha pres la lliçó i ha optat per no aportar a votació gairebé cap de les mesures que va anunciar dimarts Salvador Illa, com ara la que hauria de servir per frenar desnonaments de persones vulnerables. Són plans que tiraran endavant independentment del que passi al Parlament. I per això, no incloent-ho a les propostes de resolució, i ja s'estalvia que passi com l'any passat, quan l'oposició es va aliar per deixar en evidència el rebuig algunes de les propostes estrella dels socialistes. El debat arrencarà 2:45 i tot fa pensar que es tornarà a imposar la sintonia amb els socis i la impossibilitat gairebé total que sorgeixin majories alternatives. Entre els punts on podria haver-hi lloc, destaca la proposta de rebaixa de l'impost de transmissions patrimonials. Avui dijous arriben canvis importants en la normativa de trànsit. Aquesta matinada entra en vigor el nou Reglament General de Circulació. És la normativa que prohibeix que els menors de 15 anys condueixin patinets elèctrics, que obliga els cotxes a reduir la velocitat quan avancin bicicletes o que preveu multes de fins a 200 euros pels motoristes que circulin amb xancletes. Són tot un seguit de noves mesures recollides en el que han anomenat Reial Decret Vulnerables, en el que, tal com diu el seu nom, té com a objectiu protegir els usuaris amb més risc de quedar ferits greus en accidents de trànsit. Dos dies després de l'últim episodi de pluges torrencials a Catalunya, Protecció Civil ha tornat a activar l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió per avui dijous de pluja intensa a bona part del país. Durant tot aquest dijous s'espera un episodi de pluges que en alguns punts poden arribar a ser torrencials. Segons les darreres actualitzacions del Meteocat, les pluges poden ser ja intenses al matí a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. De cara al migdia i tarda, els xàfecs i les tempestes s'estendran per diversos punts del territori, especialment de les comarques de la Catalunya Central, Ponent, Tarragona i l'Ebre. Al vespre i durant la matinada, les pluges intenses afectarien sobretot les Terres de l'Ebre. I un apunt de proximitat, l'accés a les coves de Collbató o les del Sanitra i de Montserrat han quedat tancats aquest dimecres per motius de seguretat després d'un despreniment a la zona. De moment no tenim pluja, temperatura abrera de 20 graus.
0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Seguim amb Sergio Contreras, el de Huelva torna amb La Maleta. Una cançó de ruptura i de posar punt final quan una història ja no dona més de sí. I ben aviat el tindrem a Catalunya. 10 d'octubre, actuarà a la sala Rasmatàs, a Barcelona.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
1: 93-770-2963.
2: Un impacte? Una llum malmesa? Que no t'aturi.
3: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
2: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
3: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
2: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
3: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
5: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
6: Seguim amb 21 i Malmo 040. Els de Toledo s'uneixen a la banda barcelonina a Estaràs, una cançó que parla del que queda després d'una ruptura. I apunteu una de casa. Malmo 040 tocaran el 14 de novembre al Sant Jordi Club de Barcelona.
7: Estaràs.

agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

Dos quarts de nou. Els mapes mensuals fa dies que s'indiquen que tindrem un mes d'octubre plujós. De moment, a curt termini, els models meteorològics també van en aquesta direcció i tant avui com la resta de la setmana tindrem un temps mogut. Durant el matí ja arribaran els primers ruixats en punts de la costa i del prelitoral. A primera hora cap a la Costa Brava i a mesura que avanci el matí, aquestes pluges arribaran també al Camp de Tarragona i a la costa i prelitoral de Barcelona. Seran pluges localment intenses i que poden anar acompanyades de tempestes i de calamarsa o pedra. A la tarda, les pluges s'estendran cap a les comarques interiors, Ponent, Terres de l'Ebre, Pirineu i Prepirineu. En qualsevol cas, poden descarregar amb intensitat i, de fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya de més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora i més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Això vol dir que s'esperen aiguats i, per tant, cal vigilar amb la crescuda sobtada de rius, de rieres, de torrents i de barrancs, i també amb les possibles inundacions de baixos i carrers. On s'espera més aigua és a l'extrem sud del país. Les temperatures no pujaran tant com aquest dimecres i al migdia es mouran entre els 24 i els 28 graus. Demà les pluges seran més persistents a les comarques del sud, a les Terres de l'Ebre, que és on s'acumularà més aigua. A la tarda les pluges també descarregaran al Pirineu, al Prepirineu i a la Catalunya central. Al vespre la pluja tornarà a la costa de Barcelona i de Tarragona. Dissabte les pluges tornaran a pràcticament tot el país i de moment no veiem estabilitat. Anem a repassar alguns termòmetres. A Barcelona entre 21 i 24 graus, 22 a Tarragona, 18 a Lleida, 19 a Girona, també 19 a Banyoles, i a Sabadell, a Vic 17, Vilanova i la Geltrú 22, a Amposta també 22, al Vendrell 21 i 21 també a Abrera. I ara sí, fem una mica de memòria musical. Recuperem Juanes amb Nada Valgo Sin Tu Amor, que és un dels grans temes de la seva etapa més popular. Guitarres, ritme i una cançó que encara avui sona amb molta força. Va, que tornem al 2004.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Seguim amb Sexeni i una cançó que ara agafa un significat especial. Els lleidatans acaben d'anunciar una aturada indefinida i Malalt de Somnis parla precisament de continuar perseguint allò que vols, sense oblidar d'on vens. Abans de fer aquesta pausa, encara els podrem veure el 15 de gener a la Sala Polo de Barcelona.

0: La més propera. Ràdio Abrera. La teva ràdio.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Fórmula Matí, el trànsit.
1: Ara mateix tenim circulació amb retencions a l'autovia A2 i A4 entre Martorell i també Abrera. Cues que de moment sembla ser que van a millor. Hi ha congestió i també està afectant aquesta congestió a la C55 a Abrera per enllaçar amb aquesta autovia A2. Sempre parlem sentit Barcelona. I un altre punt per proximitat, perquè tenim una, també problemes a la A2 per una avaria al Bruc, sentit Lleida. Complica tallar un carril. Si aneu cap a Igualada, teniu en compte aquesta dada.
0: Fórmula Matí, el trànsit. La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí. Fórmula Matí.
3: A chatarrero del amor.
4: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
3: Chatarrero del amor.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
1: De Múrcia arriba una de les bandes que més ha crescut dins del rock alternatiu espanyol, Viva Suecia. I ara han posat un dels seus temes, Querer, en mans d'un dels grans noms de l'electrònica del país, el madrileny DJ Nano. 16 de gener estaran al Palau Sant Jordi de Barcelona, Viva Suecia.

0: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Tres noms de casa nostra que han decidit sumar forces. Banda Neon, Buos i Mont DJ amb El Ventilador. És 1 d'octubre.

0: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.
1: Des de Nova Jersey, amb arrels portorriquenyes i dominicanes, arriba 54 Ultra. 15 de febrer, en concert a la Nou de Barcelona, el tindrem en directe. És una cançó que juga, a més, amb l'anglès i el castellà. Take me!

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Sopa de cabra torna a cantar el Far del Sud, 40, ara amb la companyia de Jordi Estony. Amb ells arribarem a les 9.

0: És el moment dels informatius, arribem a les 9.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups parlamentaris. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta de plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I també política, jornada intensa de negociacions, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Ho ha valorat, volíem dir avui, Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, als Notícies en Xarxa.

0: I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i també portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. La norma introdueix noves condicions per avançar bicicletes i obliga a deixar 5 metres de marge en ciutat. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home de 44 anys reclamat per Noruega per la seva presumpta participació en una organització criminal dedicada al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual i proxenetisme. Les autoritats noruegues l'acusen de captar i explotar dones en situació de vulnerabilitat, així com de facilitar-ne el transport, l'allotjament i la comercialització dels serveis sexuals. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que començarà aquest matí. Les precipitacions poden ser intenses al litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva amb registres de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dijous 5 de novembre de 2026 tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat, DNI, per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà a la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalía de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana LOAC de l'Ajuntament d'Abrera al telèfon 93 770 0325, en l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2 i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2:45 a 7. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Abrera Informació, entitats, cultura.
3: Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató a 7:45 del vespre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor és el cinema de baix pressupost de les dècades dels anys 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
4: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
3: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al Cineclub.
4: Un dels objectius importants del nostre projecte, està superbé, tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele i llavors veure la peli, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una peli en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran acompanyat del públic a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim això, oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i un espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
3: Tornem a recordar, divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet Gracia, protagonitzat per Fernando Ferran Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 8:15 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató, amb entrada lliure.
2: Abrera Informació, Salut Pública i Benestar.
3: Amb motiu del Dia Mundial del Cor, que se celebra el 29 de setembre, des de l'Ajuntament d'Abrera, a través del Servei de Salut Pública, s'organitza una sessió formativa per aprendre a reconèixer els signes d'un atac de cor i saber com actuar davant d'una situació d'emergència. L'activitat, que s'havia de celebrar aquest dilluns 28 de setembre passat a la tarda a la Casa de Cultura, ha quedat ajornada. Properament informarem de la nova data. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant accions de promoció de la salut i prevenció de les malalties cardiovasculars, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Cor. En aquest marc, properament, la Casa de Cultura acollirà la xerrada "Sap reconèixer un atac de cor? Saps fer la RCP?", una proposta formativa adreçada a la ciutadania. La sessió anirà a càrrec de Carles Cervera, director d'ambulància Servimèdic i formador en RCP SB-B de la Semicciup, que oferirà eines i coneixements pràctics per identificar els signes d'un infart i saber com actuar davant d'una possible emergència cardiovascular, així com nocions bàsiques de reanimació cardiopulmonar. L'activitat compta amb un màxim de 22 participants. Es recomana, doncs, fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a saludpublica@abrera.cat. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima la ciutadania a participar en aquesta sessió, que ens permetrà adquirir coneixements que poden ser molt útils davant d'una situació d'emergència i contribuir a una comunitat més formada i preparada. Com dèiem, properament informarem d'aquesta nova data.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. En Obramat celebramos 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Les 9 ja han quedat enrere. Després del mega informatiu hem repassat l'actualitat i obrim la segona hora de Fórmula Matí amb música. Primer, amb el sevillà Álvaro de Luna, una de les veus més reconeixibles del pop estatal actual, amb una cançó que parla d'aquelles històries en què potser ens adonem de les coses quan ja és massa tard. Tarde. I després canviem de registre perquè ens espera una combinació pensada per pujar el ritme. Víctor Magán i Dani Romero, amb Me Duele.

0: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Les 9 i 18. Des de Madrid, 111 és un dels noms que està guanyant terreny dins la nova escena pop alternativa. Acaba de publicar Històries de Ángeles, el seu nou disc. D'aquest treball ens traiem ara una de les seves cançons més directes, Baby.

0: ràdio més propera. Ràdio Obrera.
1: Nascut a Califòrnia i amb arrels mexicanes, torna Becky G amb aquest tema que parla d'atracció i seguretat en una mateixa. Xula. Xula.

Dos quarts de deu. 21 graus. Los Amaya, tota una institució de la rumba catalana, es van unir a Bebe per donar una nova vida a Bete, una cançó escrita pels mateixos germans Amaya i recuperada el 2012 amb la veu inconfusible de l'artista extremenya. És una barreja molt especial, la rumba de casa nostra amb el punt personal i trencat de Bebe. Los Amaya i Bebe, Bete, recordant aquí a Fórmula Mateo.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Will XO aposta per aquesta sensibilitat urbana i una producció que juga molt amb les atmosferes. Masterpiece és un dels temes del seu treball Per tu. Soc contemporani, català, castellà i anglès, barrejats amb naturalitat. Camí de les 10, en aquest 1 d'octubre.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Belén Aguilera en recupera una cançó que havia nascut durant la creació de Anela i que en principi s'havia quedat fora del disc. Lucero arriba ara com un regal un any després, parlant d'aquella llum que necessitem quan busquem alguna cosa sincera i duradora. Belén Aguilera, una de les veus més personals del pop actual.

0: Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio, Ràdio Obrera.
1: Anem cap a Salou amb Alba Morena, El mar. És un dels clàssics més estimats de Manel. Una mirada nova, una cançó molt nostra, fresca i amb aroma d'un estiu que recordem en aquesta tardor.

0: Punt d'actualitat perquè els Reis visitaran Ceuta i Melilla els dies 13 i 14 d'octubre. La visita de Felip VI i Letizia, prevista des de fa setmanes, ha estat consensuada entre el govern espanyol i la Casa del Rei, segons fonts de l'executiu.
1: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Benny Blanco uneix per primera vegada a Selena Gomez i Becky G amb Te Olvido La La, una cançó publicada aquest estiu i construïda sobre una base de cumbia i pop llatí. Una col·laboració amb tres noms de pes.

0: i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera.
1: Albert Reig continua ampliant l'univers del seu projecte U404. Menos mal.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Boza torna amb el seu so urbà melòdic amb Quiero Despertar, una cançó del panameny que baixa una mica les revolucions cap a les 10.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat a la 2, a l'altura de Tàrrega, un accident provoca un quilòmetre de retencions en sentit oest amb un carrer tallat, mentre que a la C12, al Albatàrrec, també un altre accident afecta mig quilòmetre en tots dos sentits de la marxa i obliga a donar pas alternatiu. També la incidència més destacada avui és a la B23 entre Sant Feliu de Llobregat i el Papiol, on un vehicle avariat al voral provoca fins a 7 quilòmetres de congestió en sentit nord. També hi ha afectacions a la 26, a Montagut, i a la 2, al Bruc, amb circulació intensa i un carril tallat en tots dos casos. I en clau política, avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I avui també jornada intensa de negociacions, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara tots els suports. El BOE ja ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria als propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Ho ha valorat aquest matí la Belén López, que és secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, al Notícies en Xarxa.
3: Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació

0: en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que començarà aquest matí. Les precipitacions seran intenses sobretot al litoral i prelitoral.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. Així, Abrera es prepara per celebrar una nova Setmana de la Gent Gran amb una programació diversa que s'estendrà del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
4: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de gent gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
3: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. El dijous 1 d'octubre, d'11 a 12:30, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional Caminada de la Gent Gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, de 10 a 11 del matí, hi haurà la xerrada sobre acompanyament i beneficis de tenir un animal de companyia a la tercera edat a càrrec de Mascot Center, amb gossos i marxandatge, i de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda s'hi farà també la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, de 17 a 18:30, un bingo musical a càrrec de la AFA. El dimecres 7 d'octubre, de 17 a 20, tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. I finalment, el divendres 9 d'octubre, de 10 a 12, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Abrera Informació. Esports.
3: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina pàgina web abrera.cat. Així mateix, el servei d'esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal, al camp, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
2: Abrera Informació. Esports. Entitats.
3: El dissabte 26 de setembre passat a la tarda va tenir lloc la presentació dels equips de la temporada 2026-2027 del Club Bàsquet Abrera al Pavelló Esportiu Municipal. El bàsquet continua creixent i fent comunitat a Abrera. El dissabte 26 de setembre es va celebrar la presentació dels equips del Club Bàsquet Abrera per a la temporada 2026-2027 al Pavelló Esportiu Municipal d'Abrera. L'alcalde Jesús Navarro i el regidor d'Esports i Benestar de l'Ajuntament, Jordi Moreno, no es van perdre l'esdeveniment, una jornada que posa en valor la vitalitat del club i la tasca de l'entitat esportiva que fomenta la pràctica esportiva i els hàbits saludables. Des de l'Ajuntament d'Abrera es felicita el club del municipi. El Club Bàsquet Abrera, que es va crear l'any 1985, va presentar els 11 equips que conformen l'entitat, 3 d'ells femenins. El Pavelló Esportiu Municipal va gaudir de la salutació de tots els equips, des dels més petits fins als sèniors. En l'esdeveniment es va reconèixer la trajectòria de Ramon Puig i Albert Carrion, dos jugadors que han dedicat molts anys al club i que formen part de la història del bàsquet d'Abrera.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Després del mega informatiu de les 10, continuem. 1 d'octubre, per cert, hi ha un vehicle avariat a l'autovia 2 que provoca retencions entre Sant Andreu de la Barca i Barcelona, encara que els vehicles ja hi són al voral. Seguim amb una estrena potent. Beyoncé s'acosta del ple al so llatí al costat de Maluma amb Cuerpo Tumbao, una cançó que recupera l'esperit de la negra Tiene Tumbao de Celia Cruz i després...

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Boicot torna amb aquell punt de força i resistència que sempre els ha definit. I ho fan amb Me Levanto.

que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música. Ràdio Obrera. Que practico esport. Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte. Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu. Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

2:15 del matí. Avui anem a recordar, recuperem una de les balades més abutives de Chayanne, el porto-riqueny. Ens deixava aquí una declaració d'amor elegant, també directa, eh? D'aquelles que van marcar una època i que continuen sonant igual de bé més de 20 anys després. És una cançó per tornar per uns minuts als primers 2000 amb Cuidarte l'alma.

0: Ràdio Obrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu.
1: Bruno FM continua apostant per aquest pop lluminós, aquest pop optimista. El nou senzill és aquest. En lo sencillo está lo bueno. El tindrem el 18 d'octubre a Premià de Dalt.
2: He cogido cuatro acordes, compuesto esta canción.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Des de Medellín, Colòmbia, arriba Camilo amb El Árbol. Passarà per Barcelona el 20 de novembre.

0: Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.
1: Des de Córdoba, Antonio José torna a posar tota la càrrega emocional en una cançó de desamor, amb aquest punt flamenc que sempre acaba portant les històries al seu terreny, aquest home ja, tot un home. La recuperem amb aquesta sensibilitat tan seva, amb No queden ni paraules.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Podem votarà a favor dels dos decrets de l'habitatge que es votaran divendres al Congrés. Ara bé, el govern espanyol encara no té garantits els suports perquè tiri endavant. Després de la trobada amb el sindicat de llogateres, ha anunciat el suport als dos decrets aquest dijous a Televisió Espanyola la secretària general de Podem, Ione Belarra, malgrat que els ha qualificat d'engruners. Per Belarra són millor aquests decrets que no per res. Assegura que l'executiu no els hauria d'haver trossejat, insta a continuar amb les mobilitzacions i a promoure una vaga general.
0: Fórmula Matí. Música i informació. La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.
1: Arribarem a les 11 amb Cano i Kid Boot. Boot, tu, ara sí. Otro de tequila, a les 11 notícies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat de la C12 al Albatàrrec, un accident provoca mig quilòmetre de retencions en tots dos sentits i obliga a donar pas alternatiu. També a la C16 entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, un altre accident causa 2,5 quilòmetres de congestió en sentit sud amb un carrer tallat. També hi ha circulació intensa, en aquest cas a l'A2, a l'altura del Bruc, en sentit Lleida, per un vehicle avariat que manté un carril tallat. I en clau política, avui s'acaba el Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre que Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I també jornada intensa de negociacions la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE, de fet, ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. I mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, que és una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser, de fet, desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant d'un nou episodi de pluges fortes que començarà ara al matí.

0: amb el qual s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben en l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, acompanyat de la regidora d'Infància, Arantxa Galofré, i la tècnica d'Igualtat, Esther Reales, han visitat aquest divendres 25 de setembre passat el nou grup d'aquest espai per tal de donar la benvinguda a les famílies que s'hi han apuntat per realitzar aquest acompanyament familiar. Des dels serveis d'Infància i d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera es continuen oferint espais de suport i acompanyament a les famílies amb infants de 0 a 12 mesos. Sota el nom de La Llavor s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben a l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. Enguany s'han posat en marxa dos grups. El primer es va realitzar durant els mesos de març, abril i maig, mentre que el segon ha començat aquest divendres 25 de setembre passat amb un total de 10 sessions fins al 4 de desembre. Els temes que es tracten en aquestes sessions són, entre d'altres, les necessitats dels nadons en cada etapa evolutiva, evolució en el creixement dels nadons, descoberta de l'entorn, jocs i material, paper de l'adult, recursos i propostes de petits jocs, cançons i massatges, el contacte i l'aferrament segur i el vincle, comunicació amb el nadó, mirada i paraula, la son i el plor del nadó, les visites al pediatre, la lactància materna i artificial, la corresponsabilitat en les cures, la criança i la llar, el postpart, vivències dels referents i dels nadons o la relació amb la família. Podeu consultar tota la informació sobre La Llavor als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació, promoció econòmica.
0: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera t'obrirà el període d'inscripcions per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, el curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, milloren així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme el 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. De l'altra, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador-vetlladora escolar que s'impartirà el dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys, inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor o monitora de lleure o d'una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitat del vetllador-vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, les estratègies d'acompanyament a l'alumnat i les tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
3: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
2: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: Les 11 ja han quedat enrere, hem repassat l'actualitat i entrem a la quarta hora de Fórmula Matí. L'obrim des de Sevilla amb Antonio Romero. 25 anys de trajectòria i aquest pop amb arrels flamenques que forma part del seu segell personal. Ara posa veu aquella sensació de donar-ho tot, però de donar-ho tot per algú. I sentir que, tot i així, no et veu, eh? No me ves. I del pop andalús saltem directament a Puerto Rico amb Carlitos Rossi, una de les veus veteranes de l'Urbà Llatí, amb Dito Pecado.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Seguim endavant. Ho fem amb Antoñito Molina, que ha tornat amb aquest superviviente. Ja passen 17 minuts de les 11.

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra...
3: Era la cançó postdata de Carlos Ares i Barry B, un altre dels temes que sonen aquí, avui 1 d'octubre.

Comencen a arribar els núvols, 11:45, 25 graus. Ens anem fins a Mèxic per recuperar una de les etapes més potents de Paulina Rubio. Algo Tienes formava part de Paulatina, el disc amb què l'any 2004 va tornar a arrasar les llistes llatines i que barrejava pop, dance i sons llatins. És una d'aquelles cançons que sempre ens enganxa i amb molta energia de principi a final.

0: Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera.
0: Marquem la diferència.
2: Aquarela i Jordi Ninus. Ara junts amb El Tren del Temps. Anem camí de les 12 en aquest 1 d'octubre. Bon dia.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Nascut a Honolulu, Hawaii, Bruno Mars continua sorprenent amb aquesta versió en castellà. Una declaració d'amor sense mitges tintes, sota el títol de Lo arriesgo todo.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Des de Córdoba, Atlánticos celebren aquest 2026 els 20 anys del seu primer disc, recuperant alguna de les cançons que han marcat la seva història. Com aquest, Se ven venir.

0: Ràdio Abrera, 107.9, Els Èxits.
1: Anem cap a Madrid, Censurados. I aquest vent, aquest nou tema que parla de dues persones que, malgrat tot, saben que es necessiten i acaben buscant-se de nou. Guitarres potents i tornades directes, amb aquesta mirada molt més madura de la banda.

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Arribarem al migdia, doncs, amb aquest tema més relaxant, amb Chambao i Alejandro Sanz, en aquesta col·laboració d'un clàssic, Ahí estás tú, perquè Chambao celebren 25 anys de carrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat a 5 de 6 l'alerta per pluges intenses al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i a l'Ebre. L'avís vermell de perill començarà a les 12 a les comarques del Garraf, l'Alt i Baix Penedès, al Tarragonès, al Baix Camp i també a l'Alt Camp. A partir de les 6 de la tarda, l'alerta 5 de 6 se situa al Baix Ebre, al Montsià i a la Terra Alta. A partir de la mitjanit i fins a les 6 de la matinada es quedarà al Baix Ebre i al Montsià. Ara les 12, de fet, hi ha prevista una compareixença de Protecció Civil per tal d'explicar l'evolució i el pronòstic d'aquests ruixats. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país a Catalunya i a Espanya per facilitar l'accés a l'habitatge. Ell ha desitjat que el Congrés dels Diputats aprovi demà els decrets i adverteix que el risc que l'habitatge fracturi la societat, com assegura, ja va passar la crisi del 2008.
3: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país. Em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims, i tinc expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé i puguem enviar un missatge conjunt a la societat que aquest tema ens importa, perquè el pitjor és que els ciutadans no percebin que des de les institucions hem detectat que aquí hi ha una situació greu i preocupant i intentem donar-hi resposta dient la veritat. Això no se soluciona en un dia ni en un mes, però es poden fer coses.
2: Ho ha dit en el darrer dia del debat de política general que clourà amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels diferents grups. Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, també el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena a una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir mínim 15 anys i portar també casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I, de fet, un total de 95 persones han mort en 91 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al mes de setembre. Són dades provisionals que ha fet públiques avui el Servei Català de Trànsit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda

0: aquestes obres, a l'Avinguda de Canemat continuarà operativa una part del recorregut alternatiu ja establert durant el mes d'agost i setembre, amb la parada del carrer dels Pirineus amb el carrer d'Abrera ja habilitada novament. Així, el bus no circula per l'Avinguda de Canemat fins a la rotonda de carrer de Darwin i continua establert com a itinerari alternatiu al pas pel carrer d'Abrera, carrer de Montserrat, primer tram de l'Avinguda de Canemat, carrer de Darwin, carrer de Marie Curie, carrer de Barcelona i carrer de l'Hostal del Pi. D'altra banda, durant el mateix període, continua anul·lada temporalment la parada ubicada a l'inici de l'Avinguda de Canemat a la rotonda de la SEAT i continua habilitada la parada provisional alternativa a la cantonada del carrer de l'Hostal del Pi davant de l'establiment Burger King. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei, i consulteu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Salut pública i benestar.
0: Des de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb l'àrea de promoció de la donació del Banc de Sang i Teixits, s'impulsa una nova campanya de donació de sang i plasma a Abrera. La cita és aquest proper dijous 1 d'octubre a la Casa de Cultura, carrer de Federico García Lorca 17, en horari de 10:30 a 13:30 i de 16 a 20 hores. Des del Banc de Sang i Teixits informen que calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Des del Banc de Sang i Teixits es fa una crida a la donació per reforçar les reserves després de l'època estival, quan es produeix una baixada en les donacions. Calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Es calcula que 173 persones necessiten sang cada dia als hospitals catalans. Els motius més freqüents pels quals un pacient pot necessitar transfusions són els càncers, les hemorràgies intestinals, els infarts, les fractures o malalties de la sang com anèmies. Si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 quilograms i gaudeixes de bona salut, pots convertir-te en donant i ajudar a salvar vides amb un gest senzill que només et prendrà uns minuts. Reserva la teva cita al web donasang.gencat.cat. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Gent gran. Salut.
0: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el Castell de Volterra d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
2: Des de l'AFA el que tenim són diversos serveis. Un és, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim 3 centres de dia, són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un espai al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, li donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació i en dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora de la cura. També tenim 2 espais en memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
0: A continuació repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17, i dimecres 7 d'octubre, cinefòrum La Gran Lilian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Zones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
3: Les 12 ja han quedat enrere, hem repassat l'actualitat.

I entrem a l'última hora del programa. L'obrim amb Aurora Codazzi, italiana nascuda a Desio, a la Llombardia, i vinculada a la música des de ben petita. Aquest 2026 s'ha recuperat en castellà tot un clàssic italià que aquí vam conèixer gràcies a grans artistes com Daniela Romo, per exemple, o Fiordaliso, Yo no te pido la luna. I després, César AC, Fuego y Toro amb Bandolerita.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
1: 93-770-2963.
2: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
3: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
2: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
3: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
2: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
3: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
2: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
5: Connexió catalana amb Denakar i el projecte, que és el projecte barceloní d'Àlex Botella i CH. Un feeling. Aquesta és la producció Remix. A partir d'avui, 8 d'octubre, no hi ha cap concert anunciat de CH a Catalunya, però els, bueno, tenim ganes. Com va?

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Èxit sense pausa.
2: Des de Madrid, Corizonas, Caramelo Envenenado. I és que aquest setembre, el passat setembre, van publicar Òrdago, un disc on tornen a jugar amb les guitarres frontereres, l'americana, el rock i les arrels més hispanes.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

Moment de recordar, ho fem amb David Bisbal, el David Bisbal més explosiu. L'almerien publicava Oye el Boom l'any 2004 dins de Bulería, un dels discos que el van acabar de consolidar com una de les grans figures del pop llatí. I, de fet, té nova cita a Catalunya. El 11 de juny estarà al Palau Sant Jordi de Barcelona dins la gira Eternos. Energia des del primer segon i un dels grans hits d'aquella etapa, Oye el Boom.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Des de Mairena de Aljarafe, Sevilla, arriba Cris Lora, guanyadora d'OT 2025, obrint-se camí amb aquest projecte propi. Un delirio!

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Protecció Civil envia unes alertes a les comarques del Garraf, Penedès, Tarragones i l'Ebre per pluges intenses i torrencials aquesta tarda. És el cas de les, en el cas de les Terres de l'Ebre, volíem dir, avisa que les tempestes es concentraran a partir de la nit i la matinada i poden quedar estàtiques durant moltes hores i es podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat. Escoltem ara l'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, que demana precaució i evitar zones inundables.
3: Prioritzar, si podem, doncs, les vies principals davant de vies secundàries, no tenir vehicles aparcats en zones on te pugui ploure, on te pugui acumular aigua, no baixar a buscar els vehicles a soterranis quan ja la pluja ha començat i sobretot també doncs, estar molt amatents del radar meteorològic per veure per on està passant aquestes possibles precipitacions, quina intensitat pot tenir.
2: A les comarques del Montsià, el Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes s'allargaran fins demà al matí i es poden produir fenòmens també de temps violent. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país a Catalunya i a Espanya per facilitar l'accés a l'habitatge. Ell ha desitjat que el Congrés dels Diputats aprovi demà els decrets i adverteix del risc que l'habitatge fracturi la societat, com assegura ja va passar a la crisi del 2008. Tot plegat ho ha dit en el darrer dia del debat de política general que clourà amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels diferents grups. Tot plegat quan el sindicat de llogateres fa una crida també a sumar-se l'acampada de plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, de fet, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. I en aquest sentit, en parlant d'habitatge, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I un total de 95 persones han mort en 91 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al setembre, segons dades publicades avui pel Servei Català de Trànsit. La xifra suposa un 16% menys que en el mateix període de l'any passat, quan es van registrar 113 víctimes mortals. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. Amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dijous 5 de novembre de 2026 tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat, DNI, per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà a la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalía de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per a les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera, al telèfon 93 770 0325, en l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2 i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2:45 a 7. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI, i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent per

0: contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors del cineclub Maruja Torres d'Abrera.
1: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost, que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
0: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al cineclub.
1: Un dels objectius importants del nostre projecte, està superbé, tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele, o llavors veure la pel·li, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una pel·li en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran, acompanyat del públic, a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim això, oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
0: Tornem a recordar, divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres, 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet Gracia, protagonitzat per Fernando Ferran Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 7:45 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató, amb entrada lliure.
2: Abrera Informació, Salut Pública i Benestar.
0: Amb motiu del Dia Mundial del Cor, que se celebra el 29 de setembre, des de l'Ajuntament d'Abrera, a través del Servei de Salut Pública, s'organitza una sessió formativa per aprendre a reconèixer els signes d'un atac de cor i saber com actuar davant d'una situació d'emergència. L'activitat, que s'havia de celebrar aquest dilluns 28 de setembre passat a la tarda a la Casa de Cultura, ha quedat ajornada. Properament informarem de la nova data. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant accions de promoció de la salut i prevenció de les malalties cardiovasculars, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Cor. En aquest marc, properament, la Casa de Cultura acollirà la xerrada Sap reconèixer un atac de cor? Saps fer la RCP? Una proposta formativa adreçada a la ciutadania. La sessió anirà a càrrec de Carles Cervera, director d'ambulància, servimèdic i formador en RCP, SV-B de la Semicciup, que oferirà eines i coneixements pràctics per identificar els signes d'un infart i saber com actuar davant d'una possible emergència cardiovascular, així com nocions bàsiques de reanimació cardiopulmonar. L'activitat compta amb un màxim de 22 participants. Es recomana, doncs, fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a salutpublica@abrera.cat. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima la ciutadania a participar en aquesta sessió, que ens permetrà adquirir coneixements que poden ser molt útils davant d'una situació d'emergència i contribuir a una comunitat més formada i preparada. Com dèiem, properament informarem d'aquesta nova data.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

Cause I'm an albatross.

0: Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
4: Pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
5: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
6: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
7: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
9: Ràdio Abrera, digui.
10: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
9: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
10: I us encarregueu de tot?
9: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
10: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
8: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
11: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
12: Salir de vacaciones en el pueblo, que si pasa yo me quito el sombrero, con la resaca salir para el fresco, perdona si voy pedo y te molesto.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Ràdio Abrera, 107.9. Amb tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: pose.
1: Ràdio Abrera, 107.9. Els èxits.
2: Talento pel mòbil.
3: Ràdio Abrera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les dues. Us parla Anna Gasol. Protecció Civil envia unes alertes a les comarques del Garraf, Penedès, Tarragonès i l'Ebre per pluges intenses i torrencials aquesta tarda. En el cas de les Terres de l'Ebre, avisa que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada i poden quedar estàtiques durant moltes hores i es podrien acumular 200 litres per metre quadrat. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, demana precaució i evitar zones inundables.
2: Prioritzar, si podem, doncs, les vies principals davant de vies secundàries, no tenir vehicles aparcats en zones on te pugui ploure, on te pugui acumular aigua, no baixar a buscar els vehicles a soterranis quan ja la pluja ha començat i sobretot també doncs, estar molt amatents del radar meteorològic per veure per on està passant aquestes possibles precipitacions, quina intensitat pot tenir.
1: A les comarques del Montsià, del Baix Ebre i de la Terra Alta, les tempestes s'allargaran fins demà al matí i es poden produir fenòmens de temps violent. I els estats membres de la Unió Europea han donat llum verda definitiva a la reforma del reglament de retorns que avalarà la creació de centres de deportació de migrants en tercers països. El reglament també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les detencions, les deportacions, volíem dir, o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. Es tracta de l'últim tràmit pendent perquè la normativa pugui entrar en vigor. Espanya ha estat l'únic país que ha votat en contra, la resta de països a favor, mentre que Bèlgica s'ha abstingut. I en matèria d'habitatge, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país a Catalunya i a Espanya per facilitar l'accés a l'habitatge. El president adverteix del risc que l'habitatge fracturi la societat, com assegura ja va passar la crisi del 2008. Ho ha dit en el darrer dia del debat de política general que clourà amb la votació de les conclusions i de les propostes de resolució dels diferents grups. Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada a la plaça Catalunya, després de les cassolades convocades aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat, tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. La norma introdueix noves condicions per avançar bicicletes i obliga a deixar 5 metres de marge en ciutat. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. Així, Abrera es prepara per celebrar una nova setmana de la gent gran amb una programació diversa que s'estendrà del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
5: La setmana de la gent gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de gent gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris.

0: amb la tradicional caminada de la gent gran que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre de 10 a 11 del matí hi haurà la xerrada sobre acompanyament i beneficis de tenir un animal de companyia a la tercera edat a càrrec de Mascot Center amb gossos i marxandatge, i de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda s'hi farà també la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí de 10 a 12 un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, de 17 a 18.30, un bingo musical a càrrec de l'AFA. El dimecres 7 d'octubre, de 17 a 20, tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. I finalment, el divendres 9 d'octubre, de 10 a 12, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Esports.
0: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal, al camp, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
1: Abrera Informació. Esports. Entitats.
0: El dissabte 26 de setembre passat a la tarda va tenir lloc la presentació dels equips de la temporada 2026-2027 del Club Bàsquet Abrera al Pavelló Esportiu Municipal. El bàsquet continua creixent i fent comunitat a Abrera. El dissabte 26 de setembre es va celebrar la presentació dels equips del Club Bàsquet Abrera per a la temporada 2026-2027 al Pavelló Esportiu Municipal d'Abrera. L'alcalde Jesús Navarro i el regidor d'Esports i Benestar de la Ajuntament, Jordi Moreno, no es van perdre l'esdeveniment, una jornada que posa en valor la vitalitat del club i la tasca de l'entitat esportiva, que fomenta la pràctica esportiva i els hàbits saludables. Des de l'Ajuntament d'Abrera es felicita el club del municipi. El Club Bàsquet Abrera, que es va crear l'any 1985, va presentar els 11 equips que conformen l'entitat, 3 d'ells femenins. El Pavelló Esportiu Municipal va gaudir de la salutació de tots els equips, des dels més petits fins als sèniors. En l'esdeveniment es va reconèixer la trajectòria de Ramon Puig i Albert Carrion, dos jugadors que han dedicat molts anys al club i que formen part de la història del bàsquet d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: La millor música d'ara i de sempre la trobes a la Fórmula Migdia de Ràdio Abrera.

0: Cabrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radioabrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

hispano y latino. ¿Qué pasa? Con mi guerrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys, amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
1: Tot plegat a menys de 24 hores de la votació dels textos al Congrés, el PNB ha anunciat fa uns minuts que donarà suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres, i que rebutjarà el segon sobre la renovació de contractes. Totes les mirades estan posades ara en Junts, que faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot. I un altre dels temes d'avui, alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat una alerta al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
3: També hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país, on hem de posar el focus sobretot de cara al final del dia, matinada de demà i part del matí, que puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
1: I atents, aquesta tarda al Parlament el ple votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha una proposta de Junts de reprovar el president Salvador Illa com a president, un fet inèdit que no tirarà endavant perquè no compta amb els vots d'Esquerra i els Comuns. I acabem amb nom propi, Joan Dausà, que ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Abrera, municipi que cuida. En marxa una nova edició de l'espai d'acompanyament familiar La Llavor, amb el qual s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben en l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, acompanyat de la regidora d'Infància, Arantxa Galofré, i la tècnica d'Igualtat, Esther Reales, han visitat aquest divendres 25 de setembre passat el nou grup d'aquest espai per tal de donar la benvinguda a les famílies que s'hi han apuntat per realitzar aquest acompanyament familiar. Des dels serveis d'Infància i d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera es continuen oferint espais de suport i acompanyament a les famílies amb infants de 0 a 12 mesos. Sota el nom de La Llavor s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben a l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. Enguany s'han posat en marxa dos grups. El primer es va realitzar durant els mesos de març, abril i maig, mentre que el segon ha començat aquest divendres 25 de setembre passat amb un total de 10 sessions fins al 4 de desembre. Els temes que es tracten en aquestes sessions són, entre d'altres, les necessitats dels nadons en cada etapa evolutiva, evolució en el creixement dels nadons, descoberta de l'entorn, jocs i material, paper de l'adult, recursos i propostes de petits jocs, que cançons i massatges, el contacte i l'aferrament segur i el vincle, comunicació amb el nadó, mirada i paraula, la son i el plor del nadó, les visites al pediatre, la lactància materna i artificial, la corresponsabilitat en les cures, la criança i la llar, el postpartum, part vivències dels referents i dels nadons o la relació amb la família. Podeu consultar tota la informació sobre la llavor als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera trobarà el període d'inscripcions per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, el curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, milloren així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants.

0: entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2 quarts de 5 a 7 de la tarda.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
3: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
2: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
3: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
2: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera no fem la migdiada, fem la fórmula migdia.

0: Pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament de Brera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal de Brera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
9: Però on ho veus, tot això?
8: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Brera. Encara no la segueixes?
9: No.
8: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Brera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
9: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
10: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
11: Regidoria de Comunicació, Ajuntament de Brera. Amb tu, per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Menys de 24 hores de la votació dels textos dels decrets Mari Carmen al Congrés, el PNB ha anunciat que donarà suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, que acaba, recordem, desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres, i que rebutjarà el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions a propietaris a llogaters. Totes les mirades estan posades ara en Junts, que faran aquesta nit una executiva a les 9 per decidir el sentit del seu vot. El president del govern, Pedro Sánchez, ha fet una crida a la responsabilitat als partits en un vídeo publicat a Instagram.
3: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
2: I la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn del president Carles Puigdemont. Cándido Conde Pumpido ha assegurat que l'organisme que presideix dictarà una sentència clara, concisa i contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. Ho ha dit en un esmorzar informatiu a Madrid.
4: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
2: La darrera sessió del judici contra quatre antiavalots per la lesió que Roger Espanyol va patir l'1 d'octubre precisament del 2017 s'ha reprès després que l'acusat, que no s'havia presentat a les 10 del matí, hagi comparegut davant del tribunal. La vista s'havia suspès fins a la 1 a l'espera que la representant de l'advocacia de l'Estat, que s'encarrega de la defensa dels acusats, aportés la documentació pertinent per justificar la incompareixença de l'agent que és inspector del cos. I diversos alumnes de la Universitat Rovira i Virgili del campus de les Terres de l'Ebre han testejat l'assetjament masclista a l'entorn universitari a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona. I golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol. Abans de rebre el Real Madrid, el conjunt blaugrana s'ha imposat a la Roma per 0-6. El proper repte és el Madrid diumenge al Camp Nou.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat han finalitzat segons el calendari previst. Aquesta actuació s'ha realitzat en dues fases. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona, que s'ha dividit en diferents subfases, s'ha finalitzat aquest mes de setembre. Ara resta una darrera actuació a la zona on s'han realitzat aquests treballs d'estesa de la línia elèctrica de SEAT a l'Avinguda de Can Amat. Amb motiu d'aquests darrers treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera, amb l'objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les obres. Mentre durin aquests treballs en la zona, la circulació de vehicles així com els accessos a diferents carrers del polígon industrial barcelonès quedaran restringits o modificats. A motiu d'aquestes obres, a l'Avinguda de Can Amat continuarà operativa una part del recorregut alternatiu ja establert durant el mes d'agost i setembre, amb la parada del carrer dels Pirineus amb el carrer d'Abrera ja habilitada novament. Així, el bus no circula per l'Avinguda de Can Amat fins a la rotonda de carrer de Darwin i continua establert com a itinerari alternatiu al pas pel carrer d'Abrera, carrer de Montserrat, primer tram de l'Avinguda de Can Amat, carrer de Darwin, carrer de Marie Curie, carrer de Barcelona i carrer de l'Hostal del Pi. D'altra banda, durant el mateix període, continua anul·lada temporalment la parada ubicada a l'inici de l'Avinguda de Can Amat a la rotonda de la SEAT i continua habilitada la parada provisional alternativa a la cantonada del carrer de l'Hostal del Pi davant de l'establiment Burger King. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei, i consulteu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Salut. Salut Pública i Benestar.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb l'àrea de promoció de la donació del Banc de Sang i Teixits, s'impulsa una nova campanya de donació de sang i plasma a Abrera. La cita és aquest proper dijous 1 d'octubre a la Casa de Cultura, carrer de Federico García Lorca 17, en horari de 10:30 a 13:30 i de 16 a 20 hores. Des del Banc de Sang i Teixits informen que calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Des del Banc de Sang i Teixits es fa una crida a la donació per reforçar les reserves després de l'època estival, quan es produeix una baixada en les donacions. Calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Es calcula que 173 persones necessiten sang cada dia als hospitals catalans. Els motius més freqüents pels quals un pacient pot necessitar transfusions són els càncers, les hemorràgies intestinals, els infarts, les fractures o malalties de la sang com anèmies. Si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 quilograms i gaudeixes de bona salut, pots convertir-te en donant i ajudar a salvar vides amb un gest senzill que només et prendrà uns minuts. Reserva la teva cita al web donasang.gencat.cat. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.

0: fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim 3 centres de dia, són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un espai al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà doncs els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació i en dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar doncs pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim 2 espais en memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
1: A continuació repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17, i dimecres 7 d'octubre, cinefòrum La Gran Lillian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Ones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
3: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
2: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
3: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
4: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
3: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
4: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
3: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Parlament ha rebutjat la proposta dels socialistes de crear un programa d'adquisició conjunta d'habitatge amb la Generalitat per a persones d'entre 40 i 60 anys que no puguin fer front a una hipoteca. Es tracta d'una de les iniciatives estrella del president Salvador Illa al debat de política general. El punt ha comptat únicament amb els vots favorables de PSC i Esquerra i l'abstenció dels comuns. El Parlament també ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei d'amnistia i ha condemnat l'actitud de bloqueig antidemocràtic, diu, dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació. És una proposta d'Esquerra que ha estat aprovada en aquest debat també amb l'abstenció de PP i Vox. I a menys de 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen al Congrés, el PNB ha anunciat ja que donarà suport crític al primer dels dos decrets i rebutjarà el segon. Les mirades ara estan posades a Junts, que fa aquesta nit ha convocat una executiva a les 9 per decidir el sentit del seu vot. Més enllà de l'aprovació dels dos textos des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país de l'habitatge a nivell estatal.
2: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. Expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
1: I alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials. A partir d'aquesta tarda, Protecció Civil ha activat un avís d'alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i a l'Ebre. En el cas de l'Ebre, a les Terres de l'Ebre s'avisa de tempestes a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant 18 hores i podrien acumular 200 litres per metre quadrat. Santi Segalà és el cap de predicció de Meteocat.
3: També hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país, on hem de posar el focus sobretot de cara al final del dia, matinada de demà i part del matí, que puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que a banda poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
1: Justament avui hem sabut que el mes de setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres. I el pare del nadó hospitalitzat el març passat a l'Hospital de la Vall d'Hebron per possibles maltractaments greus ha assegurat avui al jutjat que ell no va ser conscient en cap moment d'haver-li fet mal i tampoc que ho fes la seva mare. És la primera vegada que declara.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dijous 5 de novembre de 2026 tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat, DNI, per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà a la unitat mòbil que s'instal·larà a la zona de l'aparcament del carrer de Rosalía de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a l'OH de l'Ajuntament d'Abrera al telèfon 93 770 0325, en l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2 i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2:45 a 7. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, entitats, cultura.
4: Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató a 7:45 del vespre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor és el cinema de baix pressupost de les dècades dels anys anys 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors del cineclub Maruja Torres d'Abrera.
5: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost, que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
4: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al Cineclub.
5: Un dels objectius importants del nostre projecte, està superbé, tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele, i llavors veure la pel·li, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una pel·li en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran, acompanyat del públic, a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim això, oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
4: Tornem a recordar...

0: que s'havia de celebrar aquest dilluns 28 de setembre passat a la tarda a la Casa de Cultura ha quedat ajornada. Properament informarem de la nova data. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant accions de promoció de la salut i prevenció de les malalties cardiovasculars coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Cor. En aquest marc, properament, la Casa de Cultura acollirà la xerrada Sap reconèixer un atac de cor? Saps fer la RCP? Una proposta formativa adreçada a la ciutadania. La sessió anirà a càrrec de Carles Cervera, director d'ambulància Servimèdic i formador en RCP SB-B de la Semicciup, que oferirà eines i coneixements pràctics per identificar els signes d'un infart i saber com actuar davant d'una possible emergència cardiovascular, així com nocions bàsiques de reanimació cardiopulmonar. L'activitat compta amb un màxim de 22 participants. Es recomana, doncs, fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a saludpublica@abrera.cat. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima la ciutadania a participar en aquesta sessió, que ens permetrà adquirir coneixements que poden ser molt útils davant d'una situació d'emergència i contribuir a una comunitat més formada i preparada. Com dèiem, properament informarem d'aquesta nova data.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres. Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Cataluña tiene caña. Cataluña tiene caña.
1: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
6: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Parlament ha rebutjat reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, gràcies als vots en contra de PSC, Esquerra i els Comuns. La cambra ha tombat així la iniciativa de Junts, que volia que se'l reprovés per, segons diuen, manca de respecte al Parlament, incompliment dels mandats i la no defensa dels interessos de Catalunya davant de l'Estat. La proposta ha rebut els vots a favor de Junts, PP, la CUP i Aliança Catalana i l'abstenció de Vox. En canvi, sí que ha aprovat una proposta per recordar les peticions de cessament de les conselleres Sílvia Paneque, Esther Niubó i Núria Parlon. I avui primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys amb un perfil especialment vulnerable. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres. N'escoltem el portaveu Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
1: Tot plegat a menys de 24 hores de la votació dels textos al Congrés, amb les mirades posades a Junts, que faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot. Qui també n'ha parlat és Belén López, la secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, que creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència. Ho ha dit a la xarxa.
3: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer.
1: Els Mossos, per cert, investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida de l'Hospitalet. Algunes informacions apunten a que l'home estava esperant ser desnonat. L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia sabater, estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que l'informava d'un procediment de desallotjament. I el Departament d'Agricultura confirma 4 nous positius de pesta porcina africana l'última setmana, que eleven a un total de 400 des de l'inici del brot. Tots els casos s'han registrat a la zona d'alt risc.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. Així, Abrera es prepara per celebrar una nova setmana de la gent gran amb una programació diversa que s'estendrà del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
5: La setmana de la gent gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de gent gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que en retomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
4: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. El dijous 1 d'octubre, d'11 a 12:30, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, de 10 a 11 del matí, hi haurà la xerrada sobre acompanyament i beneficis de tenir un animal de companyia a la tercera edat, a càrrec de Mascot Center, amb gossos i marxandatge, i de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda s'hi farà també la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció d'Alzheimer, a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, de 17 a 18:30, un bingo musical a càrrec de la AFA. El dimecres 7 d'octubre, de 17 a 20, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. I finalment, el divendres 9 d'octubre, de 10 a 12, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Esports.
4: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi.

0: telèfon 93 70 03 25, o envia un correu electrònic a camp@arrera.cat.
1: Abrera Informació. Esports. Entitats.
0: El dissabte 26 de setembre passat a la tarda va tenir lloc la presentació dels equips de la temporada 2026-2027 del Club Bàsquet Abrera al Pavelló Esportiu Municipal. El bàsquet continua creixent i fent comunitat a Abrera. El dissabte 26 de setembre es va celebrar la presentació dels equips del Club Bàsquet Abrera per a la temporada 2026-2027 al Pavelló Esportiu Municipal d'Abrera. L'alcalde Jesús Navarro i el regidor d'Esports i Benestar de l'Ajuntament, Jordi Moreno, no es van perdre l'esdeveniment, una jornada que posa en valor la vitalitat del club i la tasca de l'entitat esportiva, que fomenta la pràctica esportiva i els hàbits saludables. Des de l'Ajuntament d'Abrera es felicita el club del municipi. El Club Bàsquet Abrera, que es va crear l'any 1985, va presentar els 11 equips que conformen l'entitat, 3 d'ells femenins. El Pavelló Esportiu Municipal va gaudir de la salutació de tots els equips, des dels més petits fins als sèniors. En l'esdeveniment es va reconèixer la trajectòria de Ramon Puig i Albert Carrion, dos jugadors que han dedicat molts anys al club i que formen part de la història del bàsquet d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
2: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
1: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
2: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.
3: La música que recordes. La música d'ara.

0: Stapleton. Bye.
1: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
2: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
3: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
2: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
3: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
2: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
3: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
2: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves
6: però l'alarma segueix sonant.

que... A Ràdio Brera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Brera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Brera, Fórmula 107.9.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Les pluges d'aquesta tarda al sud de Catalunya han deixat registres de fins a 80 litres d'aigua per metre quadrat a l'illa de Buda, al delta de l'Ebre. S'espera que més cap al vespre la intensitat de les precipitacions s'accentuï fins a pluges torrencials al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les tempestes també han caigut amb intensitat a la Bisbal del Penedès, on han deixat 68 litres, a Blancafort en 56, a l'Ametlla de Mar s'han acumulat 50 i a Vila-rodona 43. A Montmella, al Baix Penedès, el registre ha estat de 36 litres i a Torredembarra 33. Renfe ha anunciat que suspèn diversos trens de llarga distància del corredor del Mediterrani. Ho ha fet a partir de les 6 de la tarda. I és que Protecció Civil demana extremar les precaucions per aquestes intenses pluges, extremar a la mobilitat i a les activitats a l'aire lliure. Les tempestes més intenses, com us deien, s'esperen a les Terres de l'Ebre, al Montsià, Baix Ebre i la Terra Alta, a la nit i a la matinada. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que poden quedar estàtiques i, amb aquest efecte, provocar acumulacions d'aigua de 200 litres per metre quadrat, o explicar el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà. L'escoltem.
3: També hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país, on hem de posar el focus sobretot de cara al final del dia, matinada de demà i part del matí, que puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
2: I avui entren en vigor un grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor, en especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja per als intermitents. Cristian Verdagís, director de Mobilitat del RAC.
4: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
2: Hi ha una setmana per arrencar el 59è Festival de Sitges. Ja ha venut gairebé el 20% de les entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Abrera, municipi que cuida. En marxa una nova edició de l'espai d'acompanyament familiar La Llavor, amb el qual s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben en l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, acompanyat a la regidora d'Infància, Arantxa Galofré, i la tècnica d'Igualtat, Esther Reales, han visitat aquest divendres 25 de setembre passat el nou grup d'aquest espai per tal de donar la benvinguda a les famílies que s'hi han apuntat per realitzar aquest acompanyament familiar. Des dels serveis d'Infància i d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera es continuen oferint espais de suport i acompanyament a les famílies amb infants de 0 a 12 mesos. Sota el nom de La Llavor s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben a l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. Enguany s'han posat en marxa dos grups. El primer es va realitzar durant els mesos de març, abril i maig, mentre que el segon ha començat aquest divendres 25 de setembre passat amb un total de 10 sessions fins al 4 de desembre. Els temes que es tracten en aquestes sessions són, entre d'altres, les necessitats dels nadons en cada etapa evolutiva, evolució en el creixement dels nadons, descoberta de l'entorn, jocs i material, paper de l'adult, recursos i propostes de petits jocs, que cançons i massatges, el contacte i l'aferrament segur i el vincle, comunicació amb el nadó, mirada i paraula, la son i el plor del nadó, les visites al pediatre, la lactància materna i artificial, la corresponsabilitat en les cures, la criança i la llar, el postpart, vivències dels referents i dels nadons o la relació amb la família. Podeu consultar tota la informació sobre La Llavor als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació, promoció econòmica.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, el curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme el 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. De l'altra, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador-vetlladora escolar que s'impartirà el dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor o monitora de lleure o d'una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitat del vetllador-vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, les estratègies d'acompanyament a l'alumnat i les tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
6: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
7: Ajuntament d'Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. By the rivers of un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. A hores d'ara ja convocada una cassolada davant dels ajuntaments per exigir al Congrés que aprovi demà els dos decrets d'habitatge. L'ha convocat el sindicat de llogateres. La nostra companya d'Esplugues Televisió, Emma Romero, és a la plaça Sant Jaume. Emma, ja fa estona que sonen les cassoles. Bona tarda.
2: Molt bona tarda. Sí, ja fa estona que l'ambient aquí a plaça de Sant Jaume té cada cop més afluència i sobretot amb molta més reivindicació. A mesura que passen els minuts, són més els manifestants que s'apropen a la plaça per participar en aquesta cassolada en defensa del dret a l'habitatge. Ara mateix crec que podeu escoltar les cassoles i fa res també els crits dels manifestants. Una protesta que s'està desenvolupant de moment de manera pacífica. Com bé comentaves, la convocatòria ha començat una miqueta abans de les 8 del vespre i està prevista que es mantingui durant els pròxims minuts. Els manifestants arriben contínuament aquí a la plaça i sense deixar de sonar aquestes cassoles de forma reivindicativa. Després de la cassolada també mencionem que l'organització preveu que es torni tothom cap a la plaça de Catalunya per reforçar aquesta acampada que ja porta 3 dies i que demà divendres serà el quart i esperen que sigui el definitiu.
1: Moltíssimes gràcies, Emma. Ja ho sentíem, cassolada, i és que estem a menys de 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen. El PNB ja ha anunciat que donarà un suport crític al primer, no al segon, i ara les mirades estan posades en Junts, que de fet d'aquí a una hora començarà una executiva per decidir el motiu, el sentit, volem dir, del seu vot. I també són pendents de les pluges aquesta tarda al sud de Catalunya, que han deixat registres de fins a 80 litres per metre quadrat a l'illa de Buda. El Meteocat ha situat el perill més gran per intensitat de pluja, l'última informació que en tenim, és a la zona sud del país a partir de la mitjanit. Amb les últimes previsions, el nivell vermell es queda a la franja que va de la mitjanit al migdia de divendres. Alerta Montsià, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Terra Alta. També s'hi afegeix el Baix Camp a partir de les 12 hores. Es preveu fins a 40 litres per metre quadrat. I darrer punt, l'escopeter de la Policia Nacional que va disparar la bola de goma que va treure l'ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre ha assegurat en el judici contra ell que no es va fixar cap a on anava el tret. Ha dit que tenia la visió interferida pels escuders que eren davant seu i que després de disparar fins i tot va tornar a armar-se.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat han finalitzat segons el calendari previst. Aquesta actuació s'ha realitzat en dues fases. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona, que s'ha dividit en diferents subfases, s'ha finalitzat aquest mes de setembre. Ara resta una darrera actuació a la zona on s'han realitzat aquests treballs d'estesa de la línia elèctrica de SEAT a l'Avinguda de Can Amat. Amb motiu d'aquests darrers treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera amb l'objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les obres. Mentre durin aquests treballs en la zona, la circulació de vehicles així com els accessos a diferents carrers del polígon industrial barcelonès quedaran restringits o modificats. Amb motiu d'aquestes obres, a l'Avinguda de Can Amat continuarà operativa una part del recorregut alternatiu ja establert durant el mes d'agost i setembre amb la parada del carrer dels Pirineus amb el carrer d'Abrera ja habilitada novament. Així, el bus no circula per l'Avinguda de Can Amat fins a la rotonda de carrer de Darwin i continua establert com a itinerari alternatiu al pas pel carrer d'Abrera, carrer de Montserrat, primer tram de l'Avinguda de Can Amat, carrer de Darwin, carrer de Marie Curie, carrer de Barcelona i carrer de l'Hostal del Pi. D'altra banda, durant el mateix període, continua anul·lada temporalment la parada ubicada a l'inici de l'Avinguda de Can Amat a la rotonda de la SEAT i continua habilitada la parada provisional alternativa a la cantonada del carrer de l'Hostal del Pi davant davant de l'establiment Burger King. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei, i consulteu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Salut pública i benestar.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb l'àrea de promoció de la donació del Banc de Sang i Teixits, s'impulsa una nova campanya de donació de sang i plasma a Abrera. La cita és aquest proper dijous 1 d'octubre a la Casa de Cultura, carrer de Federico García Lorca 17, en horari de 10:30 a 13:30 i de 16 a 20 hores. Des del Banc de Sang i Teixits informen que calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Des del Banc de Sang i Teixits es fa una crida a la donació per reforçar les reserves després de l'època estival, quan es produeix una baixada en les donacions. Calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Es calcula que 173 persones necessiten sang cada dia als hospitals catalans. Els motius més freqüents pels quals un pacient pot necessitar transfusions són els càncers, les hemorràgies intestinals, els infarts, les fractures o malalties de la sang com anèmies. Si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 quilograms i gaudeixes de bona salut, pots convertir-te en donant i ajudar a salvar vides amb un gest senzill que només et prendrà uns minuts. Reserva la teva cita al web donasang.gencat.cat. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran. Salut.
3: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el Castell de Voltera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
4: Des de l'AFA el que tenim són diversos serveis. Un és, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim 3 centres de dia, són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un espai al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, li donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació i en dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim 2 espais fent memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
3: A continuació repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17, i dimecres 7 d'octubre, cinefòrum La Gran Lilian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Ones, de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte, 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
1: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no... No te'n sé dir una...

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Fórmula.cat, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Abrera.

0: A Breda gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Protecció Civil enviarà un SMS els propers minuts per avisar les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp per avisar de l'episodi de pluges torrencials que s'allargarà fins demà a les 2 del migdia. El Servei Meteorològic de Catalunya ha situat el perill més gran d'intensitat de pluja a la zona sud del país, recordem, un nivell vermell fins demà a les 2. La zona més afectada és a les Terres de l'Ebre. També s'hi afegeix, hem de dir, a la Terra Alta, en aquest cas, entre les 6 i les 12. En aquests indrets, la intensitat pot superar els 40 litres en mitja hora, però hi pot haver acumulacions de fins a 200 litres. Escoltem la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
3: Sobretot a la zona de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Tenim avisos activats per intensitat i també per acumulació. Encara hi ha la possibilitat de que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat fins demà a les 2 de la tarda, més o menys. Fins que no passi aquest període, encara hi ha possibilitats de precipitacions molt intenses que afectaran sobretot el sud del país, però també podria anar basculant aquesta precipitació fins demà a aquesta hora en altres indrets propers al Camp de Tarragona.
2: Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat que es faci cas de les alertes.
4: L'important és que la ciutadania, vist la previsió que tenim meteorològica de poder acumular en 24 hores en aquesta zona més de 200 litres, que estiguem molt amatents, primer, dels consells que donem des dels canals oficials de Protecció Civil i, sobretot, que es faci cas a les alertes. És a dir, les alertes no les enviem gratuïtament, sinó que les enviem per informar d'una situació de risc que es pot donar en les properes hores i que, sobretot, les persones doncs, s'autoprotegeixin davant de qualsevol qüestió vinculada amb la seva mobilitat.
2: Una persona ha hagut de ser traslladada a un centre hospitalari arran de l'episodi de pluja. Sembla que, segons Protecció Civil, té lesions de caràcter lleu. 12 persones més s'han vist afectades. Municipis com Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpida, Mas de Barberans, Mas d'Enverge, Santa Bàrbara, tots del Montsià i els del Deltebre i Tortosa i Baix Ebre han anunciat que suspenen les classes. Un altre dels temes destacats, Coalició Canària votarà sí el primer dels decrets d'habitatge demà al Congrés i votarà no el segon. Ara les mirades estan posades en Junts, que comença a hores d'ara una reunió telemàtica de la seva executiva per decidir el sentit del seu vot. Un apunt perquè dilluns que ve comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers seran els més vulnerables, com els nens i les persones més grans. Salut fa una crida al vacunar-se els mestres i també el professorat.
1: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: 1, 2, 3, let's go! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás escuchando, ahora mismo empieza Top Música Nueva, el programa número uno en estrenos musicales. Prepárate, porque en la próxima hora te vas a poner al día de lo último que ha salido al mercado. Vamos a repasar el top 5 de mejores novedades musicales, las super más recientes, que por cierto podrás votar a través de nuestro Instagram, @topmusicanueva, donde ya somos más de 80.000 seguidores, @topmusicanueva. Soy Bruno Navarro y también vamos a disfrutar de los auténticos temazos que nos está dejando este 2026. Arrancamos con la villa de Ryan Castro.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat un alert per avisar que l'episodi de pluges intenses s'allarga fins a les 2 de la tarda de demà divendres. En concret, el missatge s'envia a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp. El Meteocat ha emès un avís de 5 sobre 6 per intensitat de pluja en 30 minuts a partir d'aquesta mitjanit en 4 comarques i també a la Terra Alta. Però aquest últim cas no s'allargarà tant. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat i ha explicat que es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat en aquesta zona.
2: Sobretot a la zona de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Tenim avisos activats per intensitat i també per acumulació. Encara hi ha la possibilitat de que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat fins demà a les 2 de la tarda, més o menys.
1: La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania màxima precaució i prudència davant aquest episodi i està amatents a les alertes.
3: L'important és que la ciutadania, vist la previsió que tenim meteorològica de poder acumular en 24 hores en aquesta zona més de 200 litres, que estiguem molt amatents, primer, dels consells que donem des dels canals oficials de Protecció Civil i, sobretot, que es faci cas a les alertes.
1: Aquesta tarda s'han registrat fins a 82 litres per metre quadrat a la illa de Buda. 9 municipis del Montsià i el Baix Ebre han suspès les classes aquest dijous. A Tortosa s'ha decidit tancar els equipaments municipals. A poques hores de la votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen al Congrés, PNV i Coalició Canària i han anunciat que donaran suport al primer dels dos decrets i que rebutjaran el segon. Ara totes les mirades estan posades en Junts, que amb una abstenció permetria aprovar el primer decret. Aquesta tarda, a les 8 del vespre, hi ha hagut cassolades davant dels ajuntaments de molts municipis catalans per exigir que s'aprovin aquests dos decrets. I la plaça Urquinaona ha estat escenari de moments de tensió entre activistes i Mossos amb la manifestació de record del 9è aniversari de l'1 d'octubre. S'ha creat una barricada en contenidors que han incendiat el carrer Pau Claris amb cas fins que els Mossos han dispersat un grup de joves i els contenidors amb les furgonetes mentre els joves els insultaven i els llançaven objectes. I avui al Parlament una de freda i una de calenta. D'una banda, el Parlament ha tombat la proposta del govern de crear un programa d'adquisició conjunta d'habitatge amb la Generalitat per a persones d'entre 40 i 60 anys que no puguin fer front a la hipoteca. De l'altra, el Parlament ha rebutjat reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, gràcies als vots en contra de PSC, Esquerra i els Comuns.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
4: Ruta 66.
5: Hola, família, aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Recta final de la primavera 2026. Avui tenim un munt de propostes per aquesta temporada, però no ens oblidem dels èxits de tota la vida. Abans de començar amb les noves edicions, us envio una cordial salutació. Soc en Pitu de Santos. Vinga, si ja esteu preparats i còmodes, comencem. Som-hi!

Better Days. Des dels Estats Units ens arriba el debut d'una banda, els anomenats Afterglow. El líder, Gene Shepard, és el compositor de totes les cançons. La veu femenina pertany a Celine Chou, originària de Malàisia. Anem per una cançó vitalista d'ells, aquesta, Give Yourself Away.

Keep to be Square. Viatgem al passat per rescatar un dels àlbums més exitosos del 86. Four. Pertany a Who Lewis and the News, un dels meus favorits d'aquella temporada. D'això fa 40 anys, amb hits com Stuck with You i 4 singles més, com aquest, I Know What I Like It.

Continuem el nostre viatge al passat. Concretament, ens anem 40 anys enrere, 1986. Aquell any, el cantant i saxofonista de Nova York, Eddie Money, editava el seu 6è àlbum d'estudi, Can't Hold Back, disc de platí a USA i d'or al Canadà. El treball inclou una de les cançons del playlist de la meva vida, Take Me Home Tonight.

Hold on Lucy. És una cançó original de l'any 1981 dels 38 Special. I aquesta és la versió de Jimmy Allen, artista afroamericà de música country, que aquest any edita un àlbum de covers titulat Wild Dreams. A dins trobem versions de Toby Keith, Tom Petty, The Beatles, Heart, Motley Crue i una altra que hem triat, de John Mellencamp, Small Town.

Cherokee. Aquesta cançó pertany a l'àlbum The Final Countdown, el tercer disc dels Europe. La banda de Suècia, liderada per Joey Tempest, triomfava l'any 86, ja fa 40 anys, amb el seu treball més comercial. Potser la més coneguda, la que dona títol al treball, però també amb balades com Carrie, Love Chaser i la que punxarem a continuació, Rock the Night.

Like My Fire és un dels tracks del disc de debut en solitari de Chris Kappas, ex-líder de la banda de metal de Grècia, Akelous. En aquest treball es descanta pel hard rock melòdic i aur que tant ens agrada aquí a la Ruta 66. En la primera que hem triat es fa acompanyat d'Argyro Iskilizian. En la següent, d'una altra veu femenina, Fai Karastergiu. Parlem de Strangers in Love.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí la Ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb Dan Lucas, un veterà artista guanyador del programa de televisió The Voice, La Veu, a Alemanya. L'edat és només un número, és el títol del seu nou disc. Amb la seva cançó I Never Wanna Say Goodbye, tanquem la paradeta. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials, sóc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera. Són les 11.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Ana Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.
5: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
6: 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Hora 23.
2: 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.

0: Ràdio Abrera. Són les 12. ¿Qué hora son,
1: mi corazón? Hora 23.
2: Te lo dije muy
3: clarito. Permanece en la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
6: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: La música que recordes, la música que escoltes ara. Fórmula 107.9.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.
1: Ràdio Abrera. És la una.
2: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Els teus millors moments són a Ràdio Abrera.
1: 107.9.
0: La banda sonora de les teves nits.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
2: Como el corazón que no te puedo sacar de mi mente.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Pulcat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, Arabaya, Arabaya.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.